mires. Les rajoles blanques, les rajoles negres. Tens una mà dreta i una mà esquerra, la columna solar.

l'oxigen, la malaltia de l'odi, la por, l'argila blava, el coll o el progrés, l'amplitud de la història, la ruptura de paradisme, fils que mouen la mort i la sang, els tributs dels sants, el somriure, la boia, la concentració i el desconcert.

el fusil de Denge en el silenci del dia, el fusil de Denge en el remor de la màquina, el de Xemereyes i el petroli, el petroli, el petroli. El foc de l'odi i la desesperació, obrers que van travessar els murs, massacres entre boira i rutina, l'oblit, l'última lè de la dignitat